Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Tequila.
1: Diumenge a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

a les dues poetes i fer-ho amb les seves pròpies paraules, posant així de costat la manera com van encarar problemes de la literatura i problemes del món en què van viure. El seu diàleg, avui dia, ens continua interpel·lant amb força, i això és el que volem compartir amb vosaltres.

0: Qui era Ingeborg Bachmann? És considerada una de les escriptores de llengua alemanya més importants del segle XX. Va conrear la poesia i la prosa. Pertany a la generació d'escriptors i escriptores de la postguerra que als anys 50 i 60 pretenia renovar la literatura des d'un marcat compromís social. Nascuda a Àustria, Bachmann va viure llargs períodes a Roma. L'amistat complexa amb el poeta Paul Celan va influir profundament a la seva obra. El fracàs de la seva relació sentimental amb l'escriptor suís Max Frisch la va ferir greument. La seva personalitat contradictòria, intel·ligent, exigent, independent i alhora turmentada, no deixa d'inquietar. La seva mort prematura a Roma, causada per un incendi a casa seva, la va convertir en una llegenda que a vegades eclipsa la seva rellevància com a escriptora.
1: La poeta austríaca va escriure Keine Delikatessen, prou delicatessen, a principis dels anys 60, quan feia més d'un decenni que havia deixat de publicar poemaris. Es dedicava llavors a explorar noves tècniques en prosa. El poema expressa un neguit amb diferents tradicions poètiques i fins i tot amb la pròpia creació. Es tracta d'un dels seus últims poemes publicats en vida. Va aparèixer a l'emblemàtica revista Kurzbuch el novembre de 1968.
0: Malgrat que Bachmann era una poeta amb una gran capacitat per trobar metàfores expressives i amb un segell inconfusible, va compartir amb els escriptors i escriptores del segle XX un profund escepticisme envers la veracitat de la llengua. Això es fa palès en una sèrie de ponències sobre la poesia contemporània fetes a la Universitat de Frankfurt cap al 1960. Per exemple, aquesta reflexió radical podria haver despertat l'interès de Maria Mercè Marçal.
2: Els poemes, tan diferents els uns als altres, no ens procuren gens de plaer, però sí que contenen coneixement. Com si en una època de penúria lingüística extrema, derivada d'una manca extrema de contacte, haguessin de complir alguna cosa per tal de liquidar aquesta mancança. D'aquest acompliment obtenen una dignitat nova, una dignitat que ni tan sols gosen pretendre.
3: Bravo, bravo, molt ben dit, prou delicatessen.
2: Prou delicatessen.
0: Keine Delikatessen.

0: Maria Mercè Marçal va néixer a Barcelona el 13 de novembre de 1952, tot i que, de fet, la família vivia a Ivars d'Urgell, i allà hi passa els primers anys. Una generació posterior a la de Bachmann arriba al món 13 anys després de la derrota republicana. Marçal va aprenent aviat consciència del seu lloc de classe i del seu lloc nacional. Ella mateixa ens ho explica en una entrevista de l'any 1982, als 30 anys, com va anar triant la seva posició i la seva llengua, i prenent també consciència d'escriptora en perspectiva de dona.
1: Jo sempre dic que tinc tres processos de conscienciació. A la infantesa me n'adono que en la divisió socioeconòmica del món

0: entre els de sobre i els de sota, pertanyo als de sota. A l'adolescència m'adono que tinc una llengua i que existeix una meva realitat nacional. La primera conscienciació és molt visceral, ho racionalitzo temps després. La segona conscienciació és alhora visceral i racional. Als 14 anys conec la nova cançó i escric en català. I a 20 anys o així me n'adono que escric amb uns models literaris fets sota la perspectiva de l'home, per tant una perspectiva diferent de la meva perspectiva. Per altra banda, hi ha una gran dificultat a descobrir la pròpia forma de dir les coses des de la perspectiva de dona, i això avui és tot un repte.
1: La meva comprensió de la política s'ha anat desenvolupant en mi, en l'individu que sóc, no com a resultat de consideracions intel·lectuals, sinó com a resultat d'una experiència física, en el sentit que un cos, en el seu desenvolupament, toca amb els seus tentacles constantment els tentacles del cos social i n'és alhora repel·lit i atret.
2: Ingeborg Bachmann, nascuda el 25 de juny del 1926 a la ciutat austríaca de Klagenfurt, era una adolescent quan, al març de 1938, es produeix l'annexió d'Àustria al Tercer Reich. Ja l'any 1932 el seu pare havia ingressat al Partit Nacional Socialista, un fet que ella mateixa silenciava. Però, sens dubte, això deu haver reforçat la seva vocació de lluitar com a escriptora contra l'ocultació dels crims nazis i la continuïtat menys òbvia d'estructures feixistes a la societat de la postguerra. Es va sentir alhora víctima i culpable. Molt posteriorment, estilitza el record juvenil de l'ocupació d'Àustria per les tropes nazis com a trauma d'iniciació.
1: Hi va haver un cert moment que es va fer miques a la meva infantesa, l'entrada de les tropes de Hitler a Klagenfurt. Va ser una cosa tan terrible que el meu record comença amb aquell dia, degut a un dolor primerenc com potser no tornaria a sentir-lo mai més. Per descomptat que no en tenia res d'això en el sentit que ho faria un adult, però aquella tremenda brutalitat palpable, aquella cridòria, els cants i el soroll dels passos compassats. Per primera vegada vaig conèixer la sensació de la por a la mort. A la nostra tranquil·la i pacífica Caríntia hi va arribar tot un exèrcit.
3: Totes dues militen en les paraules, en l'escriptura. A part d'això, Marçal va tenir uns anys d'activitat política en el PSAN, el Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans, on va arribar a formar part de l'executiva. Això vol dir que va escriure al diari Lluita, que va fer mítings, va representar el partit i va arribar a ser cap de llista per Lleida a les eleccions generals de 1979, llavors com a part del BEAN, el Bloc d'Esquerra d'Alliberament Nacional. Com ella mateixa explica, no sol fer poemes militants, exceptuant un llarg poema per una marxa l'any 82 contra l'energia nuclear. I aquí coincideix també amb Bachmann. En sentirem dues estrofes, però abans uns apunts que parlen justament del perill nuclear.
0: La necessitat de la lluita ecològica, constatació del fracàs històric d'una civilització dominada per l'home, en base a uns valors històricament associats al sexe masculí i que porta a posar en perill la mateixa supervivència de l'espècie. Aquesta mateixa civilització ha marginat a l'esfera domèstica totes aquelles manifestacions de la sensibilitat i de l'emocionalitat que li eren sobreres. Dones, baixeu, veniu a la dansa de l'herba. Enramem els balcons i preparem la terra. Reguem-la amb pluja i sol, defensem-la amb les dents, perquè hi arreli l'arbre de l'alliberament.
3: Tot i que Ingeborg Bachmann no es va afiliar a cap partit, sí que va seguir críticament l'actualitat. L'any 1958, Bachmann havia firmat un manifest contra l'armament nuclear de l'exèrcit de la República Federal d'Alemanya. Més tard firmà una protesta contra la guerra del Vietnam i s'oposà públicament a la prescripció dels crims nacionals socialistes. El poema Salt Conduït representa la seva visió pacifista i ecologista. Constitueix el text de l'ària 2 d'una composició del seu amic Hans Werner Enze, Nocturns i àries per soprano i gran orquestra, estrenat el 1957.
2: Freies Geleit. Die Erde will keinen Rauchpilz tragen, kein Geschöpf ausspeien vorm Himmel. Mit Regen und Zornesblitzen abschaffen die unerhörten Stimmen des Verderbens. Die Erde will ein freies Geleit ins All jeden Tag aus der Nacht haben, das noch tausend und ein Morgen wird, von der alten Schönheit jungen Gnaden.
1: La terra no vol portar cap bolet de fum, escopir sota el cel cap criatura, anul·lar amb pluja i llamps de ràbia les veus inaudites de la perdició. La terra vol, cada dia, tenir, des de la nit, un salt conduït a l'univers, a fi que encara mil i un matins emanin de la gràcia jove de l'antiga bellesa.

0: Totes dues parlen de les motivacions radicals i vitals de la seva escriptura.
1: Jo no sé pensar sense escriure. Quan escric, és com si allò que he formulat tingués un cos, com si es trobés fora de mi. Escriure objectiva les coses. Per a mi la poesia té molt a veure amb un intent d'ordenar. La paraula sempre ordena, i jo cerco l'ordre, instaurar-lo. En el meu cas, la poesia ha estat sempre molt lligada a l'experiència vital. Per això, fer poesia és, per mi, una manera d'articular l'experiència, de donar-li forma, de construir-la de tal manera que tingui sentit.
0: Només existeixo quan escric. No sóc res quan no escric. Sóc una desconeguda per a mi mateixa, com una persona fora de mi quan no escric. I ho vaig voler dir aquí. Estar-se sempre en les paraules, vulguis o no. Estar sempre viva, plena de paraules que s'hi juguen la vida, com si les paraules fossin vives, com si la vida fos paraula.
1: Arriba un punt, però, que tot allò que has anat creant, d'alguna manera es va també fossilitzant, que ja no et serveix per anar més enllà. Fins que arriba un moment, podríem dir, d'una certa crisi. Jo havia de cercar altres vies si volia continuar dient coses, i volia. La poesia que fins llavors m'havia anat servint, de cop no acaba de ser-me útil.
0: Prosa i poesia són totes dues iguals per a mi. Són atacs i expedicions en una mateixa direcció des de diferents bàndols, amb diferents mitjans. Tot el que necessito és deixar d'escriure en el moment adequat per a mi i començar a escriure en un altre lloc. Vaig deixar d'escriure poemes quan vaig començar a sospitar que ara en sabia d'escriure, encara que no sentís l'urgència d'escriure'ls. I no hi haurà més poemes fins que no em convenci que han de ser poemes, i només poemes, tan nous que realment corresponen a tot el que he viscut des de llavors. Escriure sense risc. Aquesta és una pòlissa d'assegurança amb una literatura que no paga.
1: Jo m'ho plantejo des del punt de vista de la necessitat personal d'expressió i de reflexió, d'utilitzar un altre llenguatge, una altra forma de fer literatura. El que noto des de fa temps, però últimament més, és com una necessitat de trencar amb els límits que sento en la meva poesia. He fet alguns contes, són breus. En canvi, la novel·la té unes dimensions que permeten un altre tipus de discurs, una altra forma de fer literatura. Hi ha totes unes possibilitats en la novel·la que per a mi es van obrir a partir de llegir Virginia Woolf i després, més endavant, Juna Barnes, que incorpora un element d'humor i d'ironia, un element una mica càustic, absent en Virginia Woolf.
2: Ingeborg Bachmann va publicar dos poemaris que la van catapultar a la fama: El temps ajornat, 1953, i Invocació de l'ossa major, 1956. La crítica masculina es va mostrar consternada quan la poeta idolatrada va donar preferència als gèneres narratius. Sovint havia de justificar aquest canvi en les entrevistes que li feien.
0: En canvi, Marçal se sorprenia de l'acollida de la novel·la La passió, segons René Vivien, com si abans no hagués publicat ja ben 6 poemaris.

0: Més enllà, abans de tot, les nostres dues autores se senten radicalment compromeses amb la paraula per anar més enllà dels límits, ja sigui en el cas de Marçal, minúscula com un còdol que però venç el gegant, o lleugera com una ala amb Bachmann per portar els pensaments a terres enyorades. Sempre ha de ser la paraula l'arma de l'escriptora.
1: Enmig de murs d'escòria, de ferralla, una paraula, minúscula potser, i tota rovellada pel rellent de tantes nits mal closes. Una paraula, polida com un còdol per les riuades, colgada per l'oblit sota un bosc de paraules que l'estrafan, que usurpen el seu espai desert, el seu nom insabut. Perquè giri la fona, perquè el front del gegant escupi el seu vell ull que ensotja glaç endins.
2: A l'hora d'escriure, només un esforç té sentit, l'esforç per la llengua.

0: Perquè en tot el que fem, pensem i sentim, de vegades volem arribar als extrems. Es desperta el desig de superar els límits que se'ns marquen. En contrastar l'impossible amb el possible, ampliem les nostres possibilitats. Em sembla important produir aquesta tensió que ens fa créixer. De la mateixa manera que l'escriptor, amb les seves obres, intenta dirigir els altres cap a la veritat, els altres també li fan entendre, amb elogis i crítica, que n'esperen la veritat i que exigeixen que els obri els ulls. De fet, la veritat és exigible als éssers humans.
1: Jo associo el fet d'escriure a anar una mica més enllà del territori que ja tens delimitat, tot un seguit de coses que ja estan dites i a més d'una determinada manera. L'escriptura, en certa manera, almenys l'escriptura que a mi m'interessa i la que intento practicar, és la que trenca una mica aquestes aparents evidències, aquestes experiències ja codificades, el llenguatge més fossilitzat i els aspectes ja fixats, per intentar dir, per tant, alguna cosa més. En aquest sentit, sempre hi ha una transgressió i sempre les transgressions impliquen un cert risc. I són de nou els mots que mosseguen la carn, com els ullals d'un talp, per eixamplar-li els límits del seu paisatge clos.
2: Per parlar des d'una mirada de dona, cal superar els límits del llenguatge convencional. L'experiència femenina no ha tingut expressió en la tradició literària, majoritàriament masculina, diu Marçal. Per parlar com és el cas, doncs, d'aquesta experiència, de maternitat, de l'embaràs, del part, i alhora voler explorar els límits i no renunciar a la veu pròpia, diu que cal forçar al màxim les paraules per disparar la fletxa que farà Diana. Llegirem només dues estrofes d'un llarg poema.
1: T'he engendrat amb dolor, t'he parit amb plaer. Per dir-ho, he d'estrabar l'arc de cada paraula. T'he engendrat amb dolor, t'he parit amb plaer, de fletxa, a trenc de sang.
2: Per què aquestes paraules són tan difícils de dir? Per què aquesta tensió màxima? En aquest poema hem sentit que el jo s'apropia del verb engendrar, tradicionalment associat al masculí. No ha dit concebre. I al costat, parir. Alhora està capgirant el missatge bíblic de Déu a Eva, pariràs amb dolor. Afirmant sí, la dificultat, el dolor de decidir tota sola, però al mateix temps afirmant i de manera inèdita el plaer del part. Feminisme militant.

0: també Bachmann, una generació abans i sense el suport d'un moviment feminista, explora com la dona pot transgredir els límits imposats per una societat patriarcal. En els seus relats, que comença a publicar a partir de 1961, i en el seu gran projecte de prosa Todesarten, Maneres de morir, les protagonistes femenines solen ser víctimes del poder masculí, són silenciades i físicament esborrades, però també manifesten les deformacions que aquest poder els ha produït. El relat Un pas cap a Gomorra tracta d'aquesta ambigüitat. Charlotte, dona casada sense fills, després d'una festa a casa seva, se sent incòmoda amb els intents de seducció de la jove mare. Mig resignada, mig incuriosida, cedeix finalment al festeig insistent de la noia. Però cal remarcar que en cap moment s'està imaginant la relació amb una altra dona en termes igualitaris. Més aviat vol reproduir la relació de poder que existeix entre el seu marit i ella, ocupant ara ella la part dominant.
1: La Charlotte va agafar la mare pels canells.
0: Charlotte packte Mara bei den Handgelenken.
1: Ara la tenia allà on la volia tenir. Va avaluar la seva presa. Era vàlida. Era bona. Havia trobat la seva víctima. Havia arribat al canvi de torn i ara ella prenia possessió del món. Nomenava els seus acompanyants. Establia els drets i els deures. Invalidava les imatges antigues i embastava les primeres imatges noves.
0: Charlotte packte Mara an den Handgelenken. Sie hatte sie jetzt da, wo sie sie hatte haben wollen. Sie schätzte ihre Beute ab und die war brauchbar. War gut. Sie hatte ihr Geschöpf gefunden. Es war Schichtwechsel. Und jetzt konnte sie die Welt übernehmen, ihren Gefährten benennen, die Rechte und Pflichten festsetzen, die alten Bilder ungültig machen und das erste Neue entwerfen.
1: Perquè quan s'hagués fet taula rasa de tot el que s'havia dit i s'havia decidit sobre els sexes, seria el món de les imatges el que encara quedaria. Les imatges quedaven quan les paraules igualtat i desigualtat i totes les tentatives d'establir la seva naturalesa i els seus drets ja feia temps que havien esdevingut paraules buides i havien estat substituïdes per noves paraules buides. Jo no he nascut dins de cap imatge, va pensar la Charlotte. Per això estic preparada per a una ruptura. Per això vull una imatge antagonista i vull construir-la jo mateixa. Encara no té nom. Encara no.
0: Denn es war ja die Welt der Bilder, die, wenn alles weggefegt war, was von den Geschlechtern abgesprochen worden war und über sie gesprochen war, noch blieb. Die Bilder blieben, wenn Gleichheit und Ungleichheit und alle Versuche einer Bestimmung ihrer Natur und ihres Rechtsverhältnisses längst leere Worte geworden waren und von neuen leeren Worten abgelöst würden. Ich bin in kein Bild hineingeboren, dachte Charlotte. Darum ist mir nach Abbruch zumute. Darum wünsche ich ein Gegenbild und ich wünsche, es selbst zu errichten. Noch keinen Namen. Noch nicht.
2: En canvi, Marçal, anys després, pot escriure aquest text inspirat en René Vivien.
3: Oh, l'estremiment de la nuca on cremava el meu alè. Oh, l'ombra del borrissol reflectit en els teus llavis. Oh, la bellesa dels llavis iguals en un bes d'amor. El nostre cor és semblant en el nostre si de dona estimada. El nostre cos és idènticament fet. Un mateix destí feixuc ha pesat sobre la nostra ànima. Soc més que teva. Soc tu mateixa. Tradueixo el somriure i l'ombra del teu rostre. La meva dolçor iguala la teva gran dolçor. Miraculosament veig riure la vida. S'expandeix pel moll dels meus ossos la claror de les estrelles. Retorno a l'amor, que transfigura en or les coses que l'envolten, a l'encís del poema, al riure de l'amor.
2: I a la seva poesia, en una de les sextines de Terra de Mai, escriu la plenitud tel·lúrica de la festa de la sal, que és la celebració de l'amor en femení, amb potser una picada d'ullet a la festa per celebrar el 8 de març que organitzava justament el bar La Sal. En sentirem les últimes tres estrofes.
3: La festa de la sal. Tu i jo som aire que estalona el foc, som aigua oberta que es mola la terra, som terra espessa que s'allera en l'aire, som foc que imanta amb barrels noves l'aigua. Tu i jo, amor, avui som tot el món congriat en la festa de la sal. Som d'aquest món, però encetem un món que endevinem amb els sentits de l'aigua. Ens creixen arbres com si fóssim terra i se'ns arrapen vives flors de sal. Cremem i alhora transformem el foc en energia dolça i embleix l'aire. Som amb el foc al centre de la terra, brollem amb l'aigua i alenem amb l'aire. Fem rodar el món a l'era de la sal.
0: Aquest to gojós era allé a l'experiència i a la literatura d'Ingeborg Bachmann. Ella va conquistar la seva independència professional i personal en una època en què la dona ni tan sols legalment era equiparada a l'home en tots els sentits. Va pagar-ne un preu alt. La seva lluita per l'apoderament de les dones havia de passar pel camí de la denúncia literària del poder patriarcal. Ho va detectar fins i tot en les relacions sentimentals entre home i dona. En fa una crítica corrosiva. Aquest és l'objectiu del cicle Maneres de morir, del qual en vida només va publicar la novel·la experimental Malina. El títol del projecte fa referència a un aforisme del llibre Meti de Bertolt Brecht sobre les maneres de matar, que diu:
1: hi ha diverses maneres de matar. A una persona pots clavar-li un ganivet a la panxa, o retirar-li el pa, o no tenir-ne cura quan està malalta, o entaforar-la en una casa infecta, o fer-la matar treballant, o incitar-la al suïcidi, o fer-la anar a la guerra, etc. Només unes quantes d'aquestes coses són prohibides al nostre estat.
0: Es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem ein Messer in den Bauch stechen, einem das Brot entziehen, einen von einer Krankheit nicht heilen, einen in eine schlechte Wohnung stecken, einen durch Arbeit zu Tode schinden, einen zum Suizid treiben, einen in den Krieg führen und so weiter. Nur weniges davon ist in unserem Staat verboten.
4: Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt.
1: M'he preguntat on comença el feixisme. El feixisme no comença amb les primeres bombes llançades. No comença amb el terror sobre el qual es pot escriure als diaris. Comença per la relació entre les persones. El feixisme és l'element primer entre home i dona. En aquesta societat hi ha sempre guerra. No hi ha guerra i pau. Hi ha només la guerra.
4: Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt.
2: I què n'escriu Marçal sobre la guerra? Doncs paradoxalment, o almenys en aparença, un poema que s'intitula Maternitat i que dedica a la seva filla, prenent, negant de fet, un vers de Sílvia Plath, que deia adreçant-se en el seu cas al fill: per ara els teus somriures són moneda fàcil. Marçal, en canvi, escriu:
3: Maternitat, a l'heure a contrallei d'un vers de Sílvia Plath. Des del principi no ha estat moneda fàcil el teu riure. Quin pop te n'ofegar l'esclat en el bressol? Les guerres, ja ho sé prou, no són alegres. I potser no he sabut, en terra de ningú, plantar jardins oberts per als teus ulls, ni treva, ni quarters, ni mapes coneguts, ni l'enemic amb rostre. I tu menges, dissolta en el meu pa, la guerra, liquada en els meus ossos, i fos a dins la sang que s'agleva en amor difícil cap a tu.
2: Ens podem preguntar quina és la guerra marceliana. És la guerra nostra de cada dia? És la guerra dels diaris? És la guerra que manté Marçal contra el patriarcat? Una guerra que penetra en el cos fins al punt d'ofegar el riure de la filla.
4: Der Krieg wird nicht mehr erklärt, wird nicht mehr, sondern fortgesetzt, sondern fortgesetzt.
1: La guerra es continua.
0: En el conjunt de novel·les i relats de Maneres de morir, Bachmann descriu diverses facetes del feixisme quotidià, a vegades augmentades de manera alegòrica. Un capítol de la novel·la Màlina consisteix en un seguit de malsons on la figura del pare és una alegoria del patriarcat amb màscares diverses, sempre violentes. Semblant a una dansa de la mort, apareix com a pare que assassina les filles, com a marit opressor, director de cine i assassí nazi. En una de les seqüències més terrorífiques s'evoquen les cambres de gas. S'ha d'entendre que un somni barreja elements de la realitat amb temors personals, sempre en un nivell subjectiu.
1: El meu pare arrenca tranquil·lament un primer tub de la paret. Veig un forat rodó per on arriba aire i m'inclino. El meu pare continua avançant, va arrencant un tub rere l'altre i abans que jo pugui fer un crit, ja inhalo el gas, cada cop més gas. Sóc a la cambra de gas, és això, la cambra de gas més gran del món, i jo ja estic sola a dintre. És impossible resistir-se dins del gas.
0: Mein Vater nimmt ruhig einen ersten Schlauch von der Wand ab. Ich sehe ein rundes Loch, durch das es hereinbläst. Und ehe ich schreien kann, atme ich schon das Gas ein. Immer mehr Gas. Ich bin in der Gaskammer. Das ist sie. Die größte Gaskammer der Welt. Und ich bin allein darin. Man wehrt sich nicht im Gas.
2: En una altra visió terrorífica, un dia de desglàs es descobreix el cementiri de les filles assassinades.
1: L'enterramorts ha vingut cap a nosaltres. Vol parlar, però només va llogar els llavis sense veu molta estona i només sento la seva darrera frase. Aquest és el cementiri de les filles assassinades. No ho hauria d'haver dit. I ploro amargament.
0: Der Totengräber ist zu uns getreten. Er will reden, bewegt aber nur stumm die Lippen. Und ich höre erst seinen letzten Satz. Das ist der Friedhof der ermordeten Töchter. Er hätte es nicht sagen dürfen. Und ich weine bitterlich.

0: de les filles assassinades per mà del pare, a la filla que ha assassinat la filla obedient del pare. Marçal escriu ara partint d'una noció d'Adrian Rich que deia que calia assassinar la filla obedient en l'interior de cadascuna de nosaltres, especialment si volem crear alguna cosa. Marçal ha convertit aquesta noció en més complexa i inquietant, però sobretot es responsabilitza de les seves contradiccions.
1: Jo, que he escanyat la filla obedient de tu i l'he enterrat convulsa encara sota el glaç, no sé ofegar la fosca ranera que es marida dòcilment a la teva enllà del mur i ençà. Ella parla per mi, sura damunt de l'aigua immòbil el silenci d'aquella que no sé si sóc. Que el foc empurpri l'hora muda i desclavi llengua i camins, que el dia neixi nu del desglàs.
0: És sorprenent constatar aquesta altra coincidència entre les nostres dues autores, la del motiu del desglàs, cosa que ja va explicar l'any 2008 la poeta Teresa Pascual durant les segones jornades marcelianes. És cert que totes dues poetes reflexionen sobre el desplaçament al terreny interior de la violència i concretament de la violència sobre la dona. Marçal, al llarg del poemari Desglàs, elabora la mort del seu pare amb la mirada posada en Sílvia Plath i a través de la imatge del desglàs. Al dolor per la desaparició del pare real s'hi afegeix la reflexió sobre el paper simbòlic del pare en un context patriarcal. La llei del pare pren la paraula i fins i tot el nom a la filla. La mort pot permetre joc nou. Arribem ara al Pare Nostre Marcelià, una reescriptura rebel, pares per bé. Marçal interpel·la el pare, si encara, i no defuig la seva responsabilitat.
1: Pares per bé que em sotges des del cel i em cites en el regne del teu nom. Em petrifica la teva voluntat que es fa a la terra com es fa en el cel. La meva sang de cada dia s'escola enllà de tu en el dia d'avui, però no sé desfer-me de les velles culpes i m'emmirallo en els més secs d'autors i em deixo caure en la temptació de perseguir-te en l'ombra del meu mal.

0: Queda una tasca per complir. Esforçar-se per trobar, a partir del llenguatge mediocre, aquell llenguatge únic que encara no ha imperat mai, però que regeix els nostres pressentiments i que imitem.
1: El silenci és necessari. Tinc la sensació que el món existeix com una proliferació de paraules, i aquí repesco la idea de Joan Maragall sobre la paraula viva i la paraula vana. Potser no en el mateix sentit que parlava el poeta, però sí que considero que és important que les paraules hagin tingut temps de reposar una mica, que s'hagin posat una mica a prova. I el silenci crec que és necessari.
2: Això mateix expressa Bachmann en el seu poema Vosaltres paraules, dedicat a la venerada poeta Nell Isaacs, Premi Nobel de 1966. La poesia de Nell Isaacs fa l'esforç dolorós de recordar el patiment del poble jueu. Segons ella, era la mort qui li ensenyava a trobar les paraules adequades. La mort no coneix paraules vanes.
0: Vaig escriure Vosaltres paraules després de no haver-me atrevit a escriure poemes durant 5 anys. No volia escriure'n més. No tinc res contra els poemes, però imagini's que de cop és possible tenir tot en contra. En contra cada metàfora, en contra cada sonoritat, en contra l'obligació d'ajuntar paraules, en contra aquesta aparença absolutament feliç de paraules i imatges.
2: Aquest comentari enllaça directament amb el poema Prou delicatessen.
0: Vosaltres, paraules.
2: Ihr Worte für Nell Isaacs, die Freundin, die Dichterin in Verehrung. Ihr Worte, auf, mir nach. Und sind wir auch schon weiter, zu weit gegangen, geht's noch einmal, weiter, zu keinem Ende geht's.
0: Vosaltres, paraules, amunt, seguiu-me, i encara que hàgim anat ja més lluny, massa lluny, encara es va més lluny, es va a cap final.
2: Es hält nicht auf.
0: No s'aclareix.
2: Das Wort wird doch nur andere Worte nach sich ziehen, Satz den Satz. So möchte Welt endgültig sich aufdrängen, schon gesagt sein. Sagt sie nicht.
0: La paraula, però, sols arrossegarà darrere d'ella altres paraules. La frase, una altra frase. Així voldria el món definitivament imposar-se. Està ja dit. No el digueu.
2: Worte, mir nach, das nicht endgültig wird. Nicht diese Wortbegier und Spruch auf Widerspruch.
0: Paraules, seguiu-me, perquè no sigui definitiu. No aquesta avidesa de la paraula, ni aquest dir i contradir.
2: Lasst eine Weile jetzt keins der Gefühle sprechen. Den Muskelherz sich anders üben.
0: Ara, durant una estona, no deixeu que parli cap dels sentiments, que el múscul cor s'exerciti d'una altra manera.
2: Last, sag ich, last.
0: Deixeu, dic jo, deixeu.
2: Und nur nicht dies, das Bild im Staub gespinst, leeres Geroll von Silben, Sterbenswörter.
0: No això, la imatge a la teranyina de pols, soroll buit de síl·labes, ni una sola paraula.
2: Kein Sterbenswort, ihr Worte.
0: Ni una paraula, vosaltres, paraules.
1: La literatura és reanomenar. Serem a mesura que reanomenem. Eixamplem els límits.

0: Aquest poema de Bachmann dedicat a Nelly Sachs ens ha fet de pont per anar a un altre poema de Maria Mercè Marçal, escrit ara sobre el canemàs d'Akhmàtova. Aquest és un altre punt de trobada de les nostres dues autores. Marçal escriu sobre la dona de Lot, recuperant així un seu vell interès sobre les dones de... aquelles que no tenen ni tan sols un nom propi, només la relació amb un home. És al mateix temps un poema sobre l'exili, sobre no voler renunciar a l'experiència viscuda, sobre la pàtria o la màtria. Un poema gresol de moltes coses. En llegirem ara només la segona part.
1: La dona de Lot, sobre un vell tema reprès per Anna Akhmàtova. Endins d'endins, clavada a terra, cega com la llavor, creix una veu i es fa rel en l'entranya de la dona.
0: No és massa tard encara, encara pots mirar.
1: Mira enrere, cap veu no coneix el teu nom, i el teu cos allà resta, ebri de pluja i sol. Sotmès arreu on vagis a llei d'estrangeria, ombra seràs des d'ara, desposseïda arreu, perquè només tens pàtria allò que ja has viscut.
0: Un esguard, i aglavats per un dolor mortal, els seus ulls ja no poden, de sobte, mirar més.
1: La rígida camisa de força de la sal bloqueja la follia. La pantalla és en blanc. A l'alba reverbera la història sense història. El gest es perpetua, gegantí i resplendent, i en la duresa mineral impresa fulgura la pregunta, sense veu.
0: Quin era el nom de la dona de Lot, la qui donà la vida només per un esguard? El desembre de 1964, també Ingeborg Bachmann dedica un poema a Anna Akhmàtova, l'admirada poeta russa, titulat En veritat. És un altre poema sobre l'obligació ètica de comprometre's amb les paraules verdaderes, tot arriscant censura i represàlies, com va ser el cas d'Anna Akhmàtova i el seu fill. Bachmann va recitar el poema en públic quan Akhmàtova, als 75 anys i 2 anys abans de morir, va ser guardonada a Sicília amb el Premi de Poesia Internacional Etna Taormina.
2: Wahrlich.
3: En veritat.
2: Für Anna Akhmàtova. Wem es ein Wort nie verschlagen hat, und ich sage es euch, wer bloß sich zu helfen weiß und mit den Worten, dem ist nicht zu helfen, über den kurzen Weg nicht und nicht über den langen. Einen einzigen Satz haltbar zu machen, auszuhalten in dem Bimbam von Worten. Es schreibt diesen Satz keiner, der nicht unterschreibt.
3: A qui mai no s'hagi quedat sense paraula, i jo us ho dic, qui sol sàpiga ajudar-se a ell mateix i amb les paraules, aquest no se'l pot ajudar, ni pel camí curt ni pel llarg. Fer resistent una única frase, aguantar en el ding-dong de les paraules. No escriu aquesta frase ningú que no la signa.
1: Ingeborg Bachmann individua l'únic llenguatge autèntic en la tensió de la paraula enfront de l'esfera de l'indicible, de la tenebra, de l'ombra.

0: Volem tancar aquest recital amb dos poemes que, en certa manera, expressen el desig de totes dues autores de superar els límits en el llenguatge i en la vida. El poema Bohèmia està vora mar d'Ingeborg Bachmann va néixer l'any 1964, després d'una greu malaltia nerviosa. L'escriu arran d'un viatge a Praga. A la capital de Bohèmia, Bachmann va experimentar la sensació d'haver mentalment tornat a casa seva. En el poema, Bohèmia és el país de tots els artistes bohemis i viatgers errants que no tenen país. És un país on és possible confinar amb les paraules, on és possible enfonsar-se per trobar-se. Tothom sap que la Bohèmia geogràfica està lluny del mar. Va ser Shakespeare qui en el seu drama Winter's Tale va atribuir el mar a un país anomenat Bohèmia.
1: Böhmen liegt am Meer.
2: Bohèmia està vora mar.
3: Sind hier Ortshäuser grün, tret ich noch in ein Haus. Sind hier die Brücken heil, geh ich auf gutem Grund. Ist Liebesmüh in alle Zeit verloren, verliere ich sie hier gern. Bin ich's nicht, ist es einer, der ist so gut wie ich.
2: Si aquí las casas son verdes, entro encara en una casa. Si aquí els ponts estan sencers, camino sobre un bon fons. Si tot treball d'amor és sempre temps perdut, m'agrada perdre'l aquí. Si no sóc jo, és algú tan bo com jo.
3: Grenzt hier ein Wort an mich, so lass ich's grenzen. Liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder. Und glaub ich noch ans Meer, so hoffe ich auf Land. Bin ich's, so ist's ein jeder, der ist so viel wie ich. Ich will nichts mehr für mich, ich will zugrunde gehen.
2: Si aquí una paraula confina amb mi, la deixo que confini. Si Bohèmia està encara vora mar, torno a creure'm als mars. I si crec encara en el mar, tinc l'esperança de terra. Si sóc jo, ho és qualsevol que sigui tant com jo. No vull res per a mi. Vull enfonsar-me.
3: Zugrund, das heißt zum Meer. Dort find ich Böhmen wieder. Zugrund gerichtet wach ich ruhig auf. Von Grund auf weiß ich jetzt. Und ich bin unverloren.
2: Al fons vol dir cap al mar. Allà tornaré a trobar Bohèmia. Tocat al fons, em desperto tranquil·la. A fons, sé ara, i no estic perduda.
3: Kommt her, ihr Böhmen, alle, Seefahrer, Hafenhuren und Schiffe, unverankert. Wollt ihr nicht böhmisch sein, Illyrer, Veroneser und Venezianer alle? Spielt die Komödien, die Lachen machen. Und die zum Weinen sind, und irrt euch hundertmal, wie ich mich irrte und Proben nie bestand. Doch hab ich sie bestanden, ein um das andere Mal, wie Böhmen sie bestand und eines schönen Tags zum Meer begnadigt wurde und jetzt am Wasser liegt.
2: Veniu vosaltres, bohemis tots, navegants, bagasses de port i vaixells no fondejats. Vosaltres, els il·liris, veronesos i tots els venecians, no voleu ser bohemis? Representeu les comèdies que fan riure i les que fan plorar. I equivoqueu-vos 100 voltes, com jo em vaig equivocar i mai vaig passar les proves. Però les vaig passar, una volta i una altra. Com bohèmia les va passar, i un bon dia, com a perdó, va rebre el mar i ara està vora l'aigua.
3: Ich grenz noch an ein Wort und an ein anderes Land. Ich grenz, wie wenig auch, an alles immer mehr. Ein Böhme, ein Vagant, der nichts hat, den nichts hält, begabt nur noch vom Meer, das strittig ist, Land meiner Wahl zu sehen.
2: Jo confino encara amb una paraula i amb un altre país. Jo confino, encara que poc, amb tot, cada volta més. Un bohemi, un vagabund, que no res té, a qui res no reté, capaç tan sols de veure, des del mar controvertit, la terra que he triat.

0: I Marçal havia escrit als anys 80 la seva utopia poètica amb arrels amoroses i el cos.
1: D'Àrtemis a Diana. Uns ulls nous se m'obrien de sota les parpelles. Adrien Rich. No pas als déus ni a cap fat demano uns altres ulls, sota parpelles noves, per mirar-te i que em miris. És a tu i a mi a qui convoco i a qui repto. Uns altres ulls que escandallin el pou de l'aigua i de la set, que interroguin la sal i aprenguin a llegir l'alfabet viu, indexifrat, hermètic, del mirall. Uns altres ulls que esbatanin la mar.
0: Els ulls demano unes altres paraules per dir-nos quan hàgim trencat les velles i escampat els bocins en solcs d'oblit. Ferments només. Adob per a la terra. Caldrà pastar-les amb les nostres mans, noves paraules que eixamplin l'espai. A les paraules demano camins que ens ascenderin les noves petjades, uns altres llavis que deixin carmí en els vidres extrems de vells miratges, noves mans, llengua nova, nous sentits, uns nous camins excavats sang a sang.
2: Als nous camins demano una altra sang que els recorri exaltada, nua, nova, que enviolenti els límits i els avencs, que forci cledes i tancats, que ens dugui resclosa enllà, tenint del calendari d'una altra festa, sense déus ni fat. Una sang nova dins de venes noves.
3: És a la sang que demano uns ulls nous.
1: A la cruïlla,
4: a la cruïlla,
1: ossos,
4: a la cruïlla,
1: esculls de l'alba, la paraula,
4: esculls de l'alba,
1: a la cruïlla, ossos, esculls de l'alba, la paraula,
4: ossos,
1: a la cruïlla,
4: cruïlla,
1: ossos, esculls de l'alba, la paraula.
2: Das Wort.
5: Prou delicatessen, una producció de Niemandsland Radioat a Contrabanda FM 91.4, Barcelona, 2026.

Yeah. Contrabanda amb la meva panda, hey, t'agrada? Veus, ja, yeah. Mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles, ei, ei, parla que et burles, ja, yeah. Escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs, hey, hey.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són Ràdio Fórmula, i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios, i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo lo que estan representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 tupòpteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són tupòpteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissall i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder

0: comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.
1: What you do, man? I think I'll go on down the corner.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

0: Tra.
1: Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Ei, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, per la que et burles. Yau, escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs. Ei.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari
5: i voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

0: No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.
1: I am Maceo. I be blowing the soul out of this horn.

Ja, contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares.

0: Yo, check this out, man.
1: Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
2: Future of Public Enemy got a...
3: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
4: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
5: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
6: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
7: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoinserció de les ràdios lliures la fem entre totes.
8: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
9: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
8: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
1: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
0: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
1: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
2: Jo sóc soci de Solidaritat, de Solidari, espera, de Solidari...
3: I voto a la porta.
2: I voto a la porta de Solidaritat amb Catalunya, no?

Yeah. Contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja? Mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, parla que et burles. Yeah. Escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí hi floca amb el compàs. Hey, hey.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

tuya el bolero, parleu amb Satanàs. Aclave, sonero, mayor eclipse total. To funky pro salsero, mami estic patràs. Al sofà del tirateo que és el meu gimnàs. Plou al banc de la Farga i surten els llimacs. Balada amarga en un 45 d'estacs. Partida llarga i no sé jugar escacs. Ni tàctica ni estratègia, ni focs ni dracs. No vaig dir res perquè la ruïna camina de pressa. Posa fre al carrer i l'odi confessa. El diner no resa, no porta corona d'espines. Vine amb mi i que ens calmi Elis Regina. Jo com un Viet Cong, matralleta i salacot. La història diu que tot es pot. M'heu regalat les ales i les ganes de volar i amb això tinc

Hola, sóc la Sandroide del Frente Sònico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també

Aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan... Ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

0: Hola, hola, buenas tardes. Empezamos con nuestro programa en Radio Nicosia en Contrabanda FM 91.4. El número de teléfono es el 930-13-95-33. Hoy, amigos míos, tenemos un programa que se llama Tapa Furats.
1: Y cada uca pensa el que vulgui.
0: Clar, cadascú ha de pensar el que vulgui. El que tothom pensa, és clar, és el més obvi, i ja tindrem moment per comentar això. Però començarem ara per una altra banda, no? Em sembla a mi, sí? Doncs, a la taula està el Rubén, hola.
2: Hola.
0: El Teo, hola.
3: Què tal?
0: La que parla, que és la Jo, hola.
1: Loreto, que és la segona que parla.
4: Maria Àngels, hola.
5: Carlos, hola.
6: Nedim, per aquí també.
0: Vale.
1: Tenim un company. I tenim un company que en aquest moment no està en el micro, més d'un, que ja s'aniran presentant.
0: Exacte, ja s'aniran afegint també. Bueno, i la introducció del programa, encara que parlarem de diferents temes, per exemple, el forat com a fossa, el forat i l'ecologia, el forat i l'amor, el forat i la salut mental, començarem pensant el forat com una manca, com una cosa que ens manca, que no està complerta, oi? I, bueno, això és típic de nosaltres. Sentim que un forat és una cosa que falta de posar, que és imperfecta, no? Però no tothom, no totes les societats, ni tampoc les religions, consideren que la manca d'algú és negativa, com nosaltres, com la nostra societat occidental. Loreto, tu ens pots parlar una mica de la societat matriarcal, per exemple?
1: Val. Jo m'he fet un escrit, però perquè algunes coses potser no les recorde, però així a primeres adites podríem dir que les societats matriarcals no és anar en contra de l'home, perquè l'home està inclòs. Tenim que pensar que això vol dir que la mare és l'hereva, en aquest cas la filla. Després es reparteixen les terres, els cognoms i les propietats, o sigui, la casa. Funciona d'aquesta manera. Sabem la diferència normalment, també es fa de manera assembleària. O sigui, la matriarca pot guiar, però no és categòric. Es fa de manera assembleica i, sobretot, el primer que vull dir és que no es fa ni forçada ni violentament. Tot això inclueix que amb el temps aquelles persones que viuen aquesta mena d'organització no se'ls tilda d'útils, inútils, presa depredador, perquè entre les dones no tenim aquesta, aviam qui és el primer, el que s'imposa als altres, sinó no tenim aquesta necessitat nosaltres. I això comporta que, com es treballa molt la terra econòmicament, són molt de fer canvi, són bones mercaderes, tampoc hi ha aquesta sensació de que ningú serveix, sinó que tothom té un lloc de treball. De fet, hi ha civilitzacions que porten molts anys, com pot ser els Mossou, de Xina, que són 40.000. Que també és veritat que estan a l'Himàlaia, no? Poden mantenir això perquè no tenen accessibilitat. Segurament el capitalisme, com tal, et menja. Però el que anaven de forat és, quan tu et crien estimant la natura, estimant la terra i sentir-te útil, és molt i que tots hi entren, no s'abandonen les persones grans. Ja diu molt, les persones que no siguin com aquí útils d'una manera, aquests productives, gràcies, no se'ls deixen darrere, i això a mi em sembla que aquí no hi ha un forat que tapar, saps? Vull dir, perquè ho estan intentant fer bé. El forat es tapa quan la societat, algú diu, tu no ets útil, tu ets diferent, però ets un diferent, i com ets diferent és negatiu. És igual la diferència que sigui, però ets negatiu. Sigui perquè et falta un braç. Sí, sabeu on vull arribar? En els nens els hi passa igual, no tothom evoluciona al mateix ritme, però si no tens aquella necessitat, segurament és una societat amb menys problemes que l'occidental.
0: Sí, sí, és una societat diferent, sobretot perquè es recolza molt en l'educació, sí. I clar, i a les altres persones també, la interdependència, no? Que justament parlarem d'això també ara. El budisme, per exemple, és una altra... Bueno, n'hi ha gent que diu que és una manera de pensar, n'hi ha gent que diu que és una religió, però el que sí que és clar és que considera també la vacuïtat o el buit com un valor, no com algo negatiu, saps? I és molt important també la interdependència i moltes coses...

0: necesidad de rellenar, rellenar y rellenar. Si las cosas no son permanentes ni sólidas, no hay que aferrarse a ellas con miedo a perderlas. El fin del sufrimiento quiere decir que los problemas nacen de creer que las cosas son rígidas y separadas. Ver la realidad tal como es trae paz, con la interdependencia de la que hablábamos, ¿no? Y también tener una compasión, entender que todos los seres humanos son interdependientes, fomenta el amor y el respeto hacia los demás. Y esto se contradice mucho con nuestra cultura, ¿no? Con nuestra cultura que ha tendido a privilegiar el ser frente al no ser. Parece que, bueno, Parménides, un filósofo, sostenía que el ser es y el no ser no es. Entonces, pensar el vacío, esto es parte de nuestra cultura, es típico. Pensar el vacío, algo que no es, resulta problemático, porque parece que equivale a pensar la nada. O sea, los griegos pensaban que nada salía de la nada. Siempre hubo caos. No había antes del caos nada, que fue después creado el caos, sino que siempre hubo caos. No cabía en la mente griega, ¿no?, pensar que no había nada. Por lo tanto, esa, digamos, esa tradición hasta el día de hoy nos pesa, y los conceptos, el concepto valorado es el del ser y el concepto temido es la nada. La presencia es el valorado, la ausencia es la nada, la plenitud, la carencia, la forma, la indeterminación y también el sentido o lo absurdo. Eso es más o menos lo que hablaremos hoy, Tapan Furats. Claro, da para mucho, muchos temas.
1: Bueno, será un poco de presentación para,
0: claro,
1: para introducir el tema de las Furats. Se surtirán, pues las Furats sean mils y cada uno se interpretará de una manera. El Carles volia parlar.
2: Sí, bueno, es que aquesta societat és el matriarcat, és que sempre la situem en una època molt remota, no?
1: No totes, perquè n'hi ha, bueno, sí, n'hi ha una que tenen 4 milions i són actuals, aquests 4 milions.
2: A quin país? A quin país?
1: Ah, mira, t'ho dic, espera que no em perdi. És Indonèsia, eh?
2: Sí, Indonèsia. Bueno, però estem parlant de països... Bueno, Indonèsia. Estem parlant de països que... Bueno, tradicionalment es pensa, encara que David Graeber ho ha posat en dubte, que la transició cap al patriarcat es va produir a partir del neolític, no? A partir de la propietat de la terra. Això és el que es pensa, i que a partir de totes les societats a partir d'això han estat patriarcals. Això també és el que deia Engels, Friedrich Engels.
1: I quantes dones han escrit sobre això?
2: Origen de la família, la propietat privada i l'estat. Bueno, passa que això, les societats patriarcals les trobem amb estats molt precapitalistes, molt precapitalistes, i estem en un món terriblement, jo no diria, no, sí, capitalista, i a més totalment industrialitzat, o sigui, molt allunyat del que van ser els orígens, no? També això és com la teoria d'algun salvatge de Rousseau, que ell va utilitzar aquesta expressió del bon salvatge, per cert, però que sí que deia que la civilització havia anat corrompent les costums, havia anat corrompent les institucions, etc. El problema aquí és dir, com fer front a la situació, a la societat que realment tenim ara, no? Si hem d'anar, hem de buscar un matriarcat, o sí, i de fet el que estem és una societat que realment està estrictament dividida en classes, inclús les dones dintre d'aquesta societat assumeixen les estructures capitalistes. No sé si m'explico.
1: Sí, perfectament.
2: Ja m'explico. És a dir, ja no és una qüestió de sexes, de si és un matriarcat o un patriarcat, encara que el patriarcat subsisteixi, sinó que el que realment impera és una societat de classes en la qual el que verdaderament determina és la classe i el gènere, passa a ser una cosa que sí, té una importància, però no és realment el més important, sinó que el realment important són les superestructures econòmiques que es consoliden a través de les generacions, a través del patriarcal, però també del matriarcal, no? Es poden consolidar també a través de l'herència materna.
1: Si no
2: combateixes aquestes estructures capitalistes d'arrel, realment és serà molt difícil avançar en qüestió.
1: Jo només volia dir que hi ha una possibilitat, que hi ha cultures que encara ho mantenen des de fa molt de temps, i volia dir que d'una altra societat és possible a través de l'amor, de l'esperança, del respecte, sense violència, amb la qual segurament els nens creixen més lliurement i més... No es deixa, per exemple, un avi mai a fora. O sigui, seria impensable que un avi estigués sol. La família és la família. I perden la seva autoidentitat. O sigui, el voler-te tu com dona, expandir-te per tindre família, no? O sigui, per ser aquest nucli, per aquest respecte que tenen. I això només era com una connotació que moltes vegades... La societat és la que crea els mateixos problemes mentals, per exemple, les mateixes inseguretats. I a l'amor ho veiem, no? Amb mil coses que ens creen aquest patiment afegit, era el que volia.
0: I vull dir que també existe, o sigui, abans de la societat capitalista, abans d'aquest ordre, sí que era com prioritari el concepte de ser en comptes de no ser. O no ésser, no sé com es diu.
1: N'hi havia el gènere, no, o sigui, des de que la dona es va descobrir que era una moneda de canvi, suposo que per aquí es va vindre el patriarcat, no? Perquè la dona era la moneda de canvi.
3: Tengo una pregunta. M'ha venido a la cabeza. Desde que l'home potser es va donar compte de que podia fer certes coses a part de fer la guerra, va haver un sentiment de venjança d'aquesta societat matriarcal que va haver i van intentar fotre la dona tot el que poguessin i més? O sigui, m'ha vingut al cap això perquè des de un moment donat en la història, o sigui, que va haver les societats matriarcals, tot la resta ha sigut fotre la dona de totes les maneres possibles. Llavors, clar, una persona, no? Com si jo fos un extraterrestre, no? Vinc de mar i diu, hòstia, antes eran matriarcals i ara ells han dedicat a joder la mujer de totes les maneres. Digo, me parece una venganza.
1: Parece una venganza, pero además es una venganza de dos raseros. Una, la que estás hablando tú, que podría ser una venganza real, y otra es que nosotros tenemos el rasero, no os olvidéis. Nosotros no tenemos ni un puto hijo y la sociedad se extingue. La humanidad se hubiera extinguido si nos hubiéramos puesto en huelga. Es así de claro. Nos tenían que chafar y humillar para estar supeditadas y servir para un conejito y parir hijos. Porque si nosotros teníamos el relevo, también teníamos... podíamos decir, no quiero parir. Seguramente en una sociedad matriarcal, si no quisieras, no parirías. Pero claro, matriarcal, pero en el patriarcado... A ver, sabemos la Iglesia Católica, ¿no? Un poco todo esto que seguramente también decían, hay que tenerlas en corto, que no se nos escapen, porque claro, vosotros no podéis tener hijos, entonces acaba la humanidad, y si no hay hijos no hay quien te labre la tierra, por ejemplo, siendo muy así. O sea, claro, los hombres quieren hijos porque los herederos sean hombres, y vamos a parir.
4: Carne para la picadora.
5: No, yo lo que pasa es que creo que la vida no es tan lineal, que nos mezclamos unos con otros, igual que ahora nosotros aquí. Diferentes edades, diferentes sexos, diferentes géneros, como queramos. Entonces, hay una vida real que se convierte en rutina o que se convierte en esto que tenemos, y luego le podemos buscar soluciones que a veces son individuales, de cuando estamos dándole al coco de noche, cuando estamos tristes por alguna cosa y se nos ocurre que mi vida no está bien y yo quiero encontrar ese forat, cómo se tapa. Pero hay personas que, por eso yo antes lo que te quería decir era la frase esta de hacer, cada día concentrarte en pensar,
0: meditación.
5: meditación, exacto. Yo nunca he sido muy meditadora. Le llamo rumiar, pero es lo mismo. Es
1: bueno, estar, rumiar.
5: Pues rumiar es como una vaca, por eso te digo. Pero lo que me quiero referir con esto es que cada uno hacemos nuestra propia receta para sobrevivir. Y somos muy variados. Y cada uno tenemos unos intereses y nos vamos nutriendo de la necesidad de que nos generan esos intereses. Leo los temas que me interesa, estudio lo que me interesa o en mis comentarios hablo de cómo a mí me interesa. Entonces, todo esto, si luego da una convivencia más o menos armónica, es cuando yo creo que funciona.
0: Y la interdependencia también creo es como, más allá del budismo y de meditar, es más simple. Es como si yo no alcanzo un vaso y me lo alcanza otro, bueno, ese otro hace de mi brazo. Ahí hay interdependencia, ¿sabes?
1: Acabas de sacar un tema muy importante. Claro, cuando tú no puedes, o sea, que tienes una mancanza, que sería una mena de forat, no tienes una mancanza, ens han ensenyat a no demanar ajut.
0: Exacte.
1: Sí, que és com lleig, tens de ser superfort. Avui en dia se diu, demana ajut, això s'ho diuen tots els terapeutes i demés, et diuen, demana ajut, perquè tal. Bueno, però tenen que ensenyar que, per exemple, això és ser dèbil, quan tu demanes. A mi m'ho han incultat moltíssim, involuntàriament, la societat era així. Tu, ho deia, per, saps el que tu estaves comentant? Sí, clar, pot ser de forma... Però més aviat és quan un es queda buit, quan et sents imperfecte, però no sents imperfecte. Ningú es sent imperfecte. Es sent imperfecte perquè els altres et comparen amb algú des de què és més. I tu has après també a sentir-te malament perquè sempre compares amb algú que tu penses que és més que tu, que també tindrà imperfeccions. Però tu no les veus. O sigui, només veus les teves imperfeccions molts cops. I això et fa sentir... Això és una bona societat occidental.
3: Bueno, jo crec que una cosa de les que diem a les xarxes Ràdio Nicòsia, que fora són Nicòsia solament, doncs que és que la gent, quan nosaltres som crios, que anem coneixent aquest món, moltes vegades et fan sentir inútil, i et fan sentir un tio que no saps fer res, quan resulta que jo crec que tothom, el més inútil del món, és un geni en alguna cosa. Llavors els pares han dit tota la vida, oye, tienes que hacer esto porque no sabes cuántos y tal, eres un inútil, tal. Bueno, según quins pares, ¿no? O sea, no tothom, evidentment. I llavors, espera un momento, Pablito, tranquilo, un momento. I entonces, pues, crec que això és important perquè le jodes la vida a alguien, la jodes totalmente. O sea, no puedes decirle a alguien, eres un inútil y tal. O sea, porque de algo sirve. O sea, quiero decir, yo creo que el término este de... Nadie es más que nadie. Yo lo pensé, digo, no, eso no. No, claro que es verdad. Claro que es verdad. Porque incluso el tío que sepa de todo, hay algo que no sabe. Y entonces habrá alguien que quizás no tiene sus virtudes, pero sí que sabe hacer lo que él no sabe hacer. Entonces, ahí se demuestra eso de nadie es más que nadie. Porque todo el mundo tiene algunas. Cosas que sabe, otras que no sabe.
6: Yo creo que es muy fácil lo que estás explicando de poner un ejemplo que estaba hablando con una persona que tenía tres carreras y me dijo que, guau, en plan cotillo, estos no tienen estudios. Y yo dije, bueno, pero a lo mejor tienen un huertecillo y si pasa algo, ellos comen tomates y tú y yo nos morimos de hambre, ¿sabes? Que es básicamente eso. Es un ejemplo que es súper sencillo y no tiene más. O sea, ¿qué te sirve? ¿De qué sirve que haya astronautas si no tienen comida, sabes?
2: Bueno, estem en una societat que tu pots servir de mucho i està molt mal retribuint, ¿no? Perquè pots haver tret una carrera de la enginyeria o de la medicina i cobrar 700 euros al mes. Això s'ha vist, no? Això s'està veient. Vull dir, tot això és molt... Tot el mateix, és que depèn de l'esquema social en el que estàs vivint i que estem vivint a el que jo dic la distòpia neoliberal, que es presenta com algo perfectament natural, que un ordre natural de les coses, que és més fàcil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalisme. I clar, això és la idea, que la idea imperante, no? I bueno, el tema és interdependències. Totes les societats tenen interdependències, eh? És que a les societats esclavistes hi ha interdependència també. Hi ha una interdependència de l'amo, de l'esclavo, del...
0: Sí, en algun sentit sí, però s'espera que l'amo, o sigui, sigui un tot i l'esclau també, saps? M'entens? O sigui, no, aquesta com manera de compartir, sí, sí, això és el que jo pensava com a interdependència.
2: Sí, no, Lucas, s'ha d'establir quina mena d'interdependència hi ha, no? Perquè és que, efectivament, és que tothom pot ser útil. Tu, per exemple, el carne de canyón, a les dues guerres mundials, tothom era útil, no? Per enviar-ho a la guerra, ara mateix està l'últim ucraniano, no? Però no, això ho va dir el Boris Johnson quan va estar a Ucrània. Estaremos en guerra hasta el último ucraniano. Sempre la capital sempre ha sabut aprofitar a la gent, això no se li pot negar. Sempre ha sabut aprofitar hasta l'últim aliento, no? Hasta
0: sí,
2: la persona,
0: sí, més exprimir.
2: Sempre ha sabut exprimir tots els limones. I esclar, és realment la societat en què estem, no? És una societat patriarcal, però que va molt més enllà del patriarcat, com deia abans. La societat té unes estructures econòmiques globals que s'han atacat des de l'arrel, però és molt difícil atacar des de l'arrel.
0: Sí, bueno, ahora vamos a ir con una canción de Hole, H-O-L-E, y en inglés muy divertido porque hole en inglés es hoyo, pero con W, H-W-O-L-E, es todo. Entonces, todo va así, como que falta algo. Es como divertido eso. Y por otro lado, importante decir también que la cantante Courtney Love, de cierta manera, ha vivido también diferentes furats en la seva vida. O sea, Kurt Cobain era su pareja, se suicidó, luego sacó un álbum y a los dos meses murió una compañera de la banda. También se tuvo una sobredosis, así que nada, creo que ella es una maestra en enseñarnos lo que son los hoyos y cómo se sobrevive con los hoyos también. Así que vamos con Hole.